0: que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: I tu, encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja. A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha imposat una vintena de sancions a establiments comercials per incomplir la normativa municipal sobre l'exposició de productes a la via pública. Les multes són de 250 euros i en alguns casos un mateix comerç n'ha acumulat més d'una. Entre les infraccions detectades hi ha l'exposició d'articles amb missatges considerats ofensius i l'ocupació d'un espai superior a l'autoritzat. L'Ajuntament emmarca les inspeccions dins del Pla Lloret Actua amb l'objectiu, segons el consistori, d'ordenar l'activitat comercial i garantir el compliment de l'ordenança. I prop de 1.700 persones han omplert el passeig de Mar de Blanes aquest divendres a la nit per assistir a la dotzena cantada de Veneres, un dels actes centrals de la Festa Major Petita de Sant Bonós i Sant Maximià. La vetllada ha comptat amb les actuacions de Faroners de Calella, Americanos, Arjau i Porvó, que han ofert els seus repertoris abans de reunir-se sobre l'escenari per interpretar conjuntament tres clàssics com La vella Lola, El meu avi o El canó de Palamós. La cita també ha servit per reconèixer els 60 anys de trajectòria de Porvó, que ha rebut un obsequi institucional de l'Ajuntament. De l'àmbit general, destaquem que el Memorial Democràtic centrarà bona part de la seva proposta educativa per al curs 2026-2027 en dues efemèrides històriques, els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil i la commemoració del procés de transició a la democràcia. L'objectiu és que els estudiants coneguin i analitzin els processos que han marcat la construcció democràtica i reflexionin sobre el valor actual dels drets i les llibertats. El programa Educació i Memòria Democràtica posa a disposició dels centres eines per treballar al passat recent des d'una mirada crítica i reforçar els valors democràtics i els drets humans. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb cel variable i precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta, sobretot durant la segona part del dia. Temperatures màximes entre 30 i 32 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Baler amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Baler, Punes.
2: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.
3: Va, vinga, selfie.
4: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
5: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
3: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
6: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
7: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
5: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern situa Rodalies i la pacificació de la Nacional 2 al Maresme entre les prioritats d'infraestructures per a l'inici del nou curs polític. Són dos dels assumptes que l'executiu abordarà en unes jornades de treball que celebrarà divendres i dissabte al monestir de les Avellanes, a la Noguera. La trobada servirà per definir l'estratègia dels pròxims mesos i donar impuls a l'acció de govern amb especial atenció als serveis públics i les infraestructures. I la Policia Nacional ha detingut tres persones a Lloret de Mar presumptament relacionades amb la venda de productes falsificats en establiments del municipi. Els agents han inspeccionat un total de 5 botigues i s'han intervingut 2.887 productes, principalment roba, bosses de mà, calçat, bijuteria i ulleres de sol. L'operatiu es va iniciar arran de les denúncies de diferents representants legals de marques conegudes. La policia va citar els responsables als punts de venda i se'ls va imputar un delicte contra la propietat industrial. De l'àmbit general, destaquem que les traduccions de llibres escrits en català han assolit xifres rècord. Durant el 2025 es van traduir 385 obres a altres llengües, la dada més alta registrada aquest segle, segons l'Institut Ramon Llull. El castellà continua sent la principal llengua de destinació, amb aproximadament un terç del total, però també s'ha assolit un màxim en les traduccions a la resta d'idiomes. Un dels principals motors d'aquest augment és la literatura infantil i juvenil, que ja representa prop de la meitat de les obres traduïdes. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb cel variable i precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta, sobretot durant la segona part del dia. Temperatures màximes entre 30 i 32 graus. Per demà dimarts, més sol. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
0: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Bel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a Festival Micròmetre.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Preinscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.
3: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: Com la pizza del pomodoro.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
4: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
5: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
6: Hi haurà cotxes elèctrics?
5: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
7: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Quilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Inaccessible i tranquil·la, la nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha imposat una vintena de sancions a establiments comercials per incomplir la normativa municipal sobre l'exposició de productes a la via pública. Les multes són de 250 euros i en alguns casos un mateix comerç n'ha acumulat més d'una. Entre les infraccions detectades hi ha l'exposició d'articles amb missatges considerats ofensius i l'ocupació d'un espai superior a l'autoritzat. L'Ajuntament emmarca les inspeccions dins del Pla Lloret Actua amb l'objectiu, segons el consistori, d'ordenar l'activitat comercial i garantir el compliment de l'ordenança. I prop de 1.700 persones s'han omplert del passeig de Mar de Blanes aquest divendres a la nit per assistir a la dotzena cantada de Veneres, un dels actes centrals de la Festa Major Petita de Sant Bonós i Sant Maximià. La vetllada ha comptat amb les actuacions de Faroners de Calella, Americanos, Arjau i Porvó, que han ofert els seus repertoris abans de reunir-se sobre l'escenari per interpretar conjuntament tres clàssics com La vella Lola, El meu avi o El canó de Palamós. La cita també ha servit per reconèixer els 60 anys de trajectòria de Porvó, que ha rebut un obsequi institucional de l'Ajuntament. De l'àmbit general, destaquem que el Memorial Democràtic centrarà bona part de la seva proposta educativa per al curs 2026-2027 en dues efemèrides històriques, els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil i la commemoració del procés de transició a la democràcia. L'objectiu és que els estudiants coneguin i analitzin els processos que han marcat la construcció democràtica i reflexionin sobre el valor actual dels drets i les llibertats. El programa Educació i Memòria Democràtica posa a disposició dels centres eines per treballar el passat recent des d'una mirada crítica i reforçar els valors democràtics i els drets humans. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb cel variable i precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta, sobretot durant la segona part del dia. Temperatures màximes entre 30 i 32 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
2: A l'agost obrim tots els dies.
3: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Birrosana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, al Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès del matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem!
3: Hem de canviar els mobles.
4: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.

0: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrís. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar-ho. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern situa Rodalies i la pacificació de la Nacional 2 al Maresme entre les prioritats d'infraestructures per a l'inici del nou curs polític. Són dos dels assumptes que l'executiu abordarà en unes jornades de treball que celebrarà divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, a la Noguera. La trobada servirà per definir l'estratègia dels pròxims mesos i donar impuls a l'acció de govern amb especial atenció als serveis públics i les infraestructures. I la Policia Nacional ha detingut tres persones a Lloret de Mar presumptament relacionades amb la venda de productes falsificats en establiments del municipi. Els agents han inspeccionat un total de 5 botigues i s'han intervingut 2.887 productes, principalment roba, bosses de mà, calçat, bijuteria i ulleres de sol. L'operatiu es va iniciar arran de les denúncies de diferents representants legals de marques conegudes. La policia va citar els responsables als punts de venda i se'ls va imputar un delicte contra la propietat industrial. De l'àmbit general, destaquem que les traduccions de llibres escrits en català han assolit xifres rècord. Durant el 2025 es van traduir 385 obres a altres llengües, la dada més alta registrada aquest segle, segons l'Institut Ramon Llull. El castellà continua sent la principal llengua de destinació, amb aproximadament un terç del total, però també s'ha assolit un màxim en les traduccions a la resta d'idiomes. Un dels principals motors d'aquest augment és la literatura infantil i juvenil, que ja representa prop de la meitat de les obres traduïdes. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb cel variable i precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta, sobretot durant la segona part del dia. Temperatures màximes entre 30 i 32 graus. Per demà dimarts, més sol. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen. Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13, i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Bel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a Festival Micròmetre.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat, número 5 de Blanes, i a zetaelectronica.com.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
5: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
6: Com la pizza del pomodoro.
7: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
5: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
6: A Lloret Pizzeria
5: i Pomodoro.
8: Oferta especial a JS Carnissers. Els propers dies 24, 25 i 26 d'agost, botifarra de pagès a 5,95 euros el quilo. Sí, sí, ho has sentit bé. Botifarra de pagès a 5,95 euros el quilo. A JS Carnissers.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100.
2: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39,90 € i calculadores científiques a 5,90 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
3: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
4: La Masia Tordera.
5: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La tradicional cursa Corre al Cos de Blanes ha tornat a augmentar la participació i aquest any ha reunit 131 corredors en el marc de la Festa Major Petita de Sant Bonós i Sant Maximià. La xifra creix per quart any consecutiu després dels 116 participants de l'any passat i els 42 que hi havia el 2022. La prova compta amb categories des dels 5 anys fins a adults. En aquesta última, els més ràpids han estat Oriol Maví, per tercer any consecutiu, i Claudia Prieto. La cursa Corre al Cos està organitzada pel Centre Excursionista Blanes i la colla Gegant amb el suport de l'Ajuntament. I el Departament de Política Lingüística ha obert dues línies de subvencions per reforçar l'aprenentatge i l'ús del català als municipis. Una de les convocatòries permetrà organitzar cursos gratuïts de català per adults en municipis de menys de 17.500 habitants, mentre que la segona finançarà projectes municipals destinats a incrementar l'ús social de la llengua. Els projectes podran rebre fins al 100% del seu cost, amb imports màxims d'entre 1.000 i 5.000 euros segons la modalitat. De l'àmbit general, destaquem que l'Associació de Micropobles de Catalunya alerta del risc de paràlisi en alguns ajuntaments petits amb la incorporació aquest agost de 31 nous secretaris interventors habilitats per l'Estat. Els nous funcionaris ocuparan places que actualment cobreixen secretaris interins que hauran de deixar el càrrec. L'entitat tem que alguns dels nous secretaris acabin marxant a ajuntaments més grans mitjançant comissions de serveis, fet que podria deixar els municipis petits novament sense aquesta figura, que consideren clau per al funcionament dels consistoris. Per això reclamen a les administracions un acompanyament adaptat a la realitat de cada municipi. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts, cel majoritàriament assolellat amb temperatures màximes que oscil·laran entre els 32 i els 36 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un Villas gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.
1: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
2: L'has portat al dentista?
1: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
3: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes. Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès del matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem!
0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41919 de Blanes.
2: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
3: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor. Ràdio Marina.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim l'exposició de construcció de l'artista blanenc Francesc Orenc, que es pot visitar fins al 29 d'agost a la Casa Saladrigues. També aquest dilluns i fins dimecres hi ha donació de sang a Blanes, avui al Passeig de Mar, de 5 de la tarda a 9 del vespre. També destaquem a Lloret de Mar el proper dijous concert Mediterranean Guitar Festival amb Marc Segura i el seu tribut a Paco de Lucía serà a l'església de Sant Romà a partir de les 9 del vespre. Més activitats a Tossa de Mar el proper 30 d'agost, el proper diumenge, 70a edició del concurs de pintura ràpida. I a Calella continua el NEC, el festival Nits d'Estiu, el proper divendres actuacions de Northern Celos i Engai Engai. A Pineda continua també fins al 30 d'agost la programació de la segona edició de l'Estiuejat, amb diferents activitats de diferents disciplines. I a Tordera continuen de festa major fins al dia 26 d'agost. Acabem destacant dues activitats més, una a Santa Coloma de Farners, els dimecres a la fresca, tots els dimecres d'estiu a la plaça Farners, aquest proper dimecres amb Julien León, i a Sant Hilari el proper dissabte 29 d'agost, la 43a baixada de carretons.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

Yeah. Can you feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh. Uh-huh.

0: T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Preinscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha imposat una vintena de sancions a establiments comercials per incomplir la normativa municipal sobre l'exposició de productes a la via pública. Les multes són de 250 euros i en alguns casos un mateix comerç n'ha acumulat més d'una. Entre les infraccions detectades hi ha l'exposició d'articles amb missatges considerats ofensius i l'ocupació d'un espai superior a l'autoritzat. L'Ajuntament emmarca les inspeccions dins del Pla Lloret Actua amb l'objectiu, segons el consistori, d'ordenar l'activitat comercial i garantir el compliment de l'ordenança. I prop de 1.700 persones s'han omplert del passeig de Mar de Blanes aquest divendres a la nit per assistir a la dotzena cantada d'havaneres, un dels actes centrals de la Festa Major Petita de Sant Bonós i Sant Maximià. La vetllada ha comptat amb les actuacions de Faroners de Calella, Americanos, Arjau i Porvó, que han ofert els seus repertoris abans de reunir-se sobre l'escenari per interpretar conjuntament tres clàssics com La vella Lola, El meu avi o El canó de Palamós. La cita també ha servit per reconèixer els 60 anys de trajectòria de Porvó, que ha rebut un obsequi institucional de l'Ajuntament. De l'àmbit general, destaquem que el Memorial Democràtic centrarà bona part de la seva proposta educativa per al curs 2026-2027 en dues efemèrides històriques, els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil i la commemoració del procés de transició a la democràcia. L'objectiu és que els estudiants coneguin i analitzin els processos que han marcat la construcció democràtica i reflexionin sobre el valor actual dels drets i les llibertats. El programa Educació i Memòria Democràtica posa a disposició dels centres eines per treballar el passat recent des d'una mirada crítica i reforçar els valors democràtics i els drets humans. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb cel variable i precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta, sobretot durant la segona part del dia. Temperatures màximes entre 30 i 32 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Oferta especial a JS Carnissers. Els propers dies 24, 25 i 26 d'agost, botifarra de pagès a 5,95 euros el quilo. Sí, sí, ho has sentit bé. Botifarra de pagès a 5,95 euros el quilo. A JS Carnissers.
2: Hem de canviar els mobles.
3: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
4: Hola, Gala.
5: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
4: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
5: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: No vedeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
5: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
6: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
7: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Torna Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: decoratius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: El govern situa Rodalies i la pacificació de la Nacional 2 al Maresme entre les prioritats d'infraestructures per a l'inici del nou curs polític. Són dos dels assumptes que l'executiu abordarà en unes jornades de treball que celebrarà divendres i dissabte al monestir de les Avellanes, a la Noguera. La trobada servirà per definir l'estratègia dels pròxims mesos i donar impuls a l'acció de govern amb especial atenció als serveis públics i les infraestructures. I la Policia Nacional ha detingut tres persones a Lloret de Mar presumptament relacionades amb la venda de productes falsificats en establiments del municipi. Els agents han inspeccionat un total de 5 botigues i s'han intervingut 2.887 productes, principalment roba, bosses de mà, calçat, bijuteria i ulleres de sol. L'operatiu es va iniciar arran de les denúncies de diferents representants legals de marques conegudes. La policia va citar els responsables als punts de venda i se'ls va imputar un delicte contra la propietat industrial. De l'àmbit general, destaquem que les traduccions de llibres escrits en català han assolit xifres rècord. Durant el 2025 es van traduir 385 obres a altres llengües, la dada més alta registrada aquest segle, segons l'Institut Ramon Llull. El castellà continua sent la principal llengua de destinació, amb aproximadament un terç del total, però també s'ha assolit un màxim en les traduccions a la resta d'idiomes. Un dels principals motors d'aquest augment és la literatura infantil i juvenil, que ja representa prop de la meitat de les obres traduïdes. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb cel variable i precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta, sobretot durant la segona part del dia. Temperatures màximes entre 30 i 32 graus. Per demà dimarts, més sol. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
4: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
1: A l'agost obrim tots els dies.
2: De les avaries de l'aire condicionat, no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
3: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
4: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
5: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
4: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Oferta especial a JS Carnissers. Els propers dies 24, 25 i 26 d'agost, botifarra de pagès a 5,95 euros al quilo. Sí, sí, ho has sentit bé. Botifarra de pagès a 5,95 euros al quilo. A JS Carnissers.
4: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí. Mm.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La tradicional cursa Corre el Cos de Blanes ha tornat a augmentar la participació i aquest any ha reunit 131 corredors en el marc de la Festa Major Petita de Sant Bonós i Sant Maximià. La xifra creix per quart any consecutiu després dels 116 participants de l'any passat i els 42 que hi havia el 2022. La prova compta amb categories des dels 5 anys fins a adults. En aquesta última, els més ràpids han estat Oriol Maví per tercer any consecutiu i Clàudia Prieto. La cursa Corre el Cos està organitzada pel Centre Excursionista Blanes

0: i la colla gegantera amb el suport de l'Ajuntament. I el Departament de Política Lingüística ha obert dues línies de subvencions per reforçar l'aprenentatge i l'ús del català als municipis. Una de les convocatòries permetrà organitzar cursos gratuïts de català per adults en municipis de menys de 17.500 habitants, mentre que la segona finançarà projectes municipals destinats a incrementar l'ús social de la llengua. Els projectes podran rebre fins al 100% del seu cost, amb imports màxims d'entre 1.000 i 5.000 euros segons la modalitat. De l'àmbit general, destaquem que l'Associació de Micropobles de Catalunya alerta del risc de paràlisi en alguns ajuntaments petits amb la incorporació aquest agost de 31 nous secretaris interventors habilitats per l'Estat. Els nous funcionaris ocuparan places que actualment cobreixen secretaris interins que hauran de deixar el càrrec. L'entitat tem que alguns dels nous secretaris acabin marxant a ajuntaments més grans mitjançant comissions de serveis, fet que podria deixar els municipis petits novament sense aquesta figura, que consideren clau per al funcionament dels consistoris. Per això reclamen a les administracions un acompanyament adaptat a la realitat de cada municipi. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts, cel majoritàriament assolellat amb temperatures màximes que oscil·laran entre els 32 i els 36 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
4: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb tapé o sound system, el tribut a Tina Turner o l'orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: No vedeu que us quedareu sense? En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. Si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
4: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
5: Una iniciativa de Vitaldent.
6: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada. No mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
5: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. Al polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha imposat una vintena de sancions a establiments comercials per incomplir la normativa municipal sobre l'exposició de productes a la via pública. Les multes són de 250 euros i en alguns casos un mateix comerç n'ha acumulat més d'una. Entre les infraccions detectades hi ha l'exposició d'articles amb missatges considerats ofensius i l'ocupació d'un espai superior a l'autoritzat. L'Ajuntament emmarca les inspeccions dins del Pla Lloret Actua amb l'objectiu, segons el consistori, d'ordenar l'activitat comercial i garantir el compliment de l'ordenança. I prop de 1.700 persones han omplert el passeig de Mar de Blanes aquest divendres a la nit per assistir a la dotzena cantada de Veneres, un dels actes centrals de la Festa Major Petita de Sant Bonós i Sant Maximià. La vetllada ha comptat amb les actuacions de Faroners de Calella, Americanos, Arjau i Porbó, que han ofert els seus repertoris abans de reunir-se sobre l'escenari per interpretar conjuntament tres clàssics com La vella Lola, El meu avi o El canó de Palamós. La cita també ha servit per reconèixer els 60 anys de trajectòria de Porbó, que ha rebut un obsequi institucional de l'Ajuntament. De l'àmbit general destaquem

0: que el Memorial Democràtic centrarà bona part de la seva proposta educativa per al curs 2026-2027 en dues efemèrides històriques, els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil i la commemoració del procés de transició a la democràcia. L'objectiu és que els estudiants coneguin i analitzin els processos que han marcat la construcció democràtica i reflexionin sobre el valor actual dels drets i les llibertats. El programa Educació i Memòria Democràtica posa a disposició dels centres eines per treballar el passat recent des una mirada crítica i reforça els valors democràtics i els drets humans. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb cel variable i precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta, sobretot durant la segona part del dia. Temperatures màximes entre 30 i 32 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
4: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
2: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Oferta especial a JS Carnissers. Els propers dies 24, 25 i 26 d'agost, botifarra de pagès a 5,95 euros el quilo. Sí, sí, ho has sentit bé. Botifarra de pagès a 5,95 euros el quilo. A JS Carnissers.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un Villas gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern situa Rodalies i la pacificació de la Nacional 2 al Maresme entre les prioritats d'infraestructures per a l'inici del nou curs polític. Són dos dels assumptes que l'executiu abordarà en unes jornades de treball que celebrarà divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, a la Noguera. La trobada servirà per definir l'estratègia dels pròxims mesos i donar impuls a l'acció de govern amb especial atenció als serveis públics i les infraestructures. I la Policia Nacional ha detingut tres persones a Lloret de Mar presumptament relacionades amb la venda de productes falsificats en establiments del municipi. Els agents han inspeccionat un total de 5 botigues i s'han intervingut 2.887 productes, principalment roba, bosses de mà, calçat, bijuteria i ulleres de sol. L'operatiu es va iniciar arran de les denúncies de diferents representants legals de marques conegudes. La policia va citar els responsables dels punts de venda i se'ls va imputar un delicte contra la propietat industrial. De l'àmbit general, destaquem que les traduccions de llibres escrits en català han assolit xifres rècord. Durant el 2025 es van traduir 385 obres a altres llengües, la dada més alta registrada aquest segle, segons l'Institut Ramon Llull. El castellà continua sent la principal llengua de destinació, amb aproximadament un terç del total, però també s'ha assolit un màxim en les traduccions a la resta d'idiomes. Un dels principals motors d'aquest augment és la literatura infantil i juvenil, que ja representa prop de la meitat de les obres traduïdes. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb cel variable i precipitacions que localment poden ser

0: De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
4: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Torna Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
1: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del món.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor. Ràdio Marina.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim l'exposició de construcció de l'artista blanenc Francesc Orenc, que es pot visitar fins al 29 d'agost a la Casa Saladrigues. També aquest dilluns i fins dimecres hi ha donació de sang a Blanes, avui al Passeig de Mar, de 5 de la tarda a 9 del vespre. També destaquem a Lloret de Mar el proper dijous concert Mediterranean Guitar Festival amb Marc Segura i el seu tribut a Paco de Lucía serà a l'església de Sant Romà a partir de les 9 del vespre. Més activitats a Tossa de Mar el proper 30 d'agost, el proper diumenge, 70a edició del concurs de pintura ràpida. I a Calella continua el NEC, el festival Nits d'estiu, el proper divendres actuacions de Northern Celos i Engai Engai. A Pineda continua també fins al 30 d'agost la programació de la segona edició de l'Estiuejat, amb diferents activitats de diferents disciplines. I a Tordera continuen de festa major fins al dia 26 d'agost. Acabem destacant dues activitats més, una a Santa Coloma de Farners, els dimecres a la fresca, tots els dimecres d'estiu a la plaça Farners, aquest proper dimecres amb Julien León, i a Sant Hilari el proper dissabte 29 d'agost, la 43a baixada de carretons.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Oferta especial a JS Carnissers. Els propers dies 24, 25 i 26 d'agost, botifarra de pagès a 5,95 euros al quilo. Sí, sí, ho has sentit bé. Botifarra de pagès a 5,95 euros al quilo. A JS Carnissers.
3: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Bel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a Festival Micròmetre.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La tradicional cursa Corre el Cos de Blanes s'ha tornat a augmentar la participació i aquest any ha reunit 131 corredors en el marc de la Festa Major Petita de Sant Bonós i Sant Maximià. La xifra creix per quart any consecutiu després dels 116 participants de l'any passat i els 42 que hi havia el 2022. La prova compta amb categories des dels 5 anys fins a adults. En aquesta última, els més ràpids han estat Oriol Maví per tercer any consecutiu i Clàudia Prieto. La cursa Corre el Cos està organitzada pel Centre Excursionista Blanes i la colla Gegant entera amb el suport de l'Ajuntament. I el Departament de Política Lingüística ha obert dues línies de subvencions per reforçar l'aprenentatge i l'ús del català als municipis. Una de les convocatòries permetrà organitzar cursos gratuïts de català per adults en municipis de menys de 17.500 habitants, mentre que la segona finançarà projectes municipals destinats a incrementar l'ús social de la llengua. Els projectes podran rebre fins al 100% del seu cost, amb imports màxims d'entre 1.000 i 5.000 euros segons la modalitat. De l'àmbit general, destaquem que l'Associació de Micropobles de Catalunya alerta del risc de paràlisi en alguns ajuntaments petits amb la incorporació aquest agost de 31 nous secretaris interventors habilitats per l'Estat. Els nous funcionaris s'ocuparan places que actualment cobreixen secretaris interins que hauran de deixar el càrrec. L'entitat tem que alguns dels nous secretaris acabin marxant a ajuntaments més grans mitjançant comissions de serveis, fet que podria deixar els municipis petits novament sense aquesta figura, que consideren clau per al funcionament dels consistoris. Per això reclamen a les administracions un acompanyament adaptat a la realitat de cada municipi. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts, cel majoritàriament assolellat amb temperatures màximes que oscil·laran entre els 32 i els 36 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita

0: No vedeu que us quedareu sense? En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tons a preu de sardina.
2: Vine a Expo Ocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès del matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem!
4: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.

0: Hem de canviar els mobles.
1: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.

0: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha imposat una vintena de sancions a establiments comercials per incomplir la normativa municipal sobre l'exposició de productes a la via pública. Les multes són de 250 euros i en alguns casos un mateix comerç n'ha acumulat més d'una. Entre les infraccions detectades hi ha l'exposició d'articles amb missatges considerats ofensius i l'ocupació d'un espai superior a l'autoritzat. L'Ajuntament emmarca les inspeccions dins del Pla Lloret Actua amb l'objectiu, segons el consistori, d'ordenar l'activitat comercial i garantir el compliment de l'ordenança. I prop de 1.700 persones s'han omplert del passeig de Mar de Blanes aquest divendres a la nit per assistir a la dotzena cantada de Veneres, un dels actes centrals de la Festa Major Petita de Sant Bonós i Sant Maximià. La vetllada ha comptat amb les actuacions de Faroners de Calella, Americanos, Arjau i Porvó, que han ofert els seus repertoris abans de reunir-se sobre l'escenari per interpretar conjuntament tres clàssics com La vella Lola, El meu avi o El canó de Palamós. La cita també ha servit per reconèixer els 60 anys de trajectòria de Porvó, que ha rebut un obsequi institucional de l'Ajuntament. De l'àmbit general, destaquem que el Memorial Democràtic centrarà bona part de la seva proposta educativa per al curs 2026-2027 en dues efemèrides històriques, els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil i la commemoració del procés de transició a la democràcia. L'objectiu és que els estudiants coneguin i analitzin els processos que han marcat la construcció democràtica i reflexionin sobre el valor actual dels drets i les llibertats. El programa Educació i Memòria Democràtica posa a disposició dels centres eines per treballar al el passat recent des d'una mirada crítica i reforçar els valors democràtics i els drets humans. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb cel variable i precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta, sobretot durant la segona part del dia. Temperatures màximes entre 30 i 32 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Per inscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
1: A l'agost obrim tots els dies.
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
3: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
4: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
5: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
4: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora. I tots a preu de sardina.
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Quilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern situa Rodalies i la pacificació de la Nacional 2 al Maresme entre les prioritats d'infraestructures per a l'inici del nou curs polític. Són dos dels assumptes que l'executiu abordarà en unes jornades de treball que celebrarà divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, a la Noguera. La trobada servirà per definir l'estratègia dels pròxims mesos i donar impuls a l'acció de govern amb especial atenció als serveis públics i les infraestructures. I la Policia Nacional ha detingut tres persones a Lloret de Mar presumptament relacionades amb la venda de productes falsificats en establiments del municipi. Els agents han inspeccionat un total de 5 botigues i s'han intervingut 2.887 productes, principalment roba, bosses de mà, calçat, bijuteria i ulleres de sol. L'operatiu es va iniciar arran de les denúncies de diferents representants legals de marques conegudes. La policia va citar els responsables als punts de venda i se'ls va imputar un delicte contra la propietat industrial. De l'àmbit general, destaquem que les traduccions de llibres escrits en català han assolit xifres rècord. Durant el 2025 es van traduir 385 obres a altres llengües, la dada més alta registrada aquest segle, segons l'Institut Ramon Llull. El castellà continua sent la principal llengua de destinació, amb aproximadament un terç del total, però també s'ha assolit un màxim en les traduccions a la resta d'idiomes. Un dels principals motors d'aquest augment és la literatura infantil i juvenil, que ja representa prop de la meitat de les obres traduïdes. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb cel variable i precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta, sobretot durant la segona part del dia. Temperatures màximes entre 30 i 32 graus. Per demà dimarts, més sol. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Oferta especial a JS Carnissers. Els propers dies 24, 25 i 26 d'agost, botifarra de pagès a 5,95 euros el quilo. Sí, sí, ho has sentit bé. Botifarra de pagès a 5,95 euros el quilo. A JS Carnissers.
1: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
2: Torna Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre, vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, al Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
3: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La tradicional cursa Corre el Cos de Blanes ha tornat a augmentar la participació i aquest any ha reunit 131 corredors en el marc de la Festa Major Petita de Sant Bonós i Sant Maximià. La xifra creix per quart any consecutiu després dels 116 participants de l'any passat i els 42 que hi havia el 2022. La prova compta amb categories des dels 5 anys fins a adults. En aquesta última, els més ràpids han estat Oriol Maví per tercer any consecutiu i Clàudia Prieto. La cursa Corre el Cos està organitzada pel Centre Excursionista Blanes i la colla gegantera amb el suport de l'Ajuntament. I el Departament de Política Lingüística ha obert dues línies de subvencions per reforçar l'aprenentatge i l'ús del català als municipis. Una de les convocatòries permetrà organitzar cursos gratuïts de català per adults en municipis de menys de 17.500 habitants, mentre que la segona finançarà projectes municipals destinats a incrementar l'ús social de la llengua. Els projectes podran rebre fins al 100% del seu cost, amb imports màxims d'entre 1.000 i 5.000 euros segons la modalitat. De l'àmbit general, destaquem que l'Associació de Micropobles de Catalunya alerta del risc de paràlisi en alguns ajuntaments petits amb la incorporació aquest agost de 31 nous secretaris interventors habilitats per l'Estat. Els nous funcionaris ocuparan places que actualment cobreixen secretaris interins que hauran de deixar el càrrec. L'entitat tem que alguns dels nous secretaris acabin marxant a ajuntaments més grans mitjançant comissions de serveis, fet que podria deixar els municipis petits novament sense aquesta figura, que consideren clau per al funcionament dels consistoris. Per això reclamen a les administracions un acompanyament adaptat a la realitat de cada municipi. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts, cel majoritàriament assolellat amb temperatures màximes que oscil·laran entre els 32 i els 36 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Ràdio Marina.
7: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
8: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
8: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
8: Molt bona nit, espero que estiguis bé, eh? I després del butlletí informatiu de Ràdio Marina comencem el quilòmetre zero, el teu punt de trobada diari amb la música de proximitat en català. Són les 9 i 4 minuts ara mateix i tenim per endavant quasi una horeta perquè desconnectis, perquè et relaxis i et deixis portar per la millor música de proximitat feta a casa nostra. Tant se val si estàs tornant a casa amb el cotxe, acabant de fer el sopar o simplement busques un moment de tranquil·litat. T'hem preparat una selecció de cançons en català que són pura energia, bona companyia i també moments tendres, perquè també està bé, no? Un dilluns al vespre. Som-hi, doncs. Em dic Marta Fuerapons i t'envio una gran abraçada radiofònica allà on siguis. Comencem amb la veu de Miqui Puig, amb una cançó originalment editada el desembre del 2025 i llançada amb molta força a inicis del 2026. L'agrenc Miqui Núñez i el últim petó i el primer, el quilòmetre.

0: Miqui Núñez, que s'ha consolidat com una de les veus més fresques, transversals i representatives del pop actual en català. I que aquest estiu no ha parat, saltant de concert en concert. Ara les properes cites són el 25 de setembre, en un concert
1: més lluny,
0: a les festes de la Mercè.
1: Silenci que em porten els teus ulls.
0: També estarà a Esparreguera el 17 d'octubre i el 24 d'octubre a la sala Ras Matas de Barcelona. I seguim la nit viatjant a través de les històries quotidianes que també saben descriure els nostres següents convidats, els Amics de les Arts. Una cançó evocadora que parla de les relacions humanes amb una sensibilitat única, ja saps, a l'estil dels Amics de les Arts. Un bon tema per seguir el programa d'avui, el Quilòmetre Zero. El d'aquest dilluns 24 d'agost. La peça es titula Semblava que fossis tu. Els Amics de les Arts.

Sí, sí, això de trobar-se a vegades amb un mateix i tenir una conversa profunda té les seves conseqüències. Els Amics de les Arts. Semblava que fossis tu. Per cert, apunta aquestes dates. Dissabte vinent, 29 d'agost, estaran a les barraques de la Festa Major de Sant Hilari Sacalm. I el 4 de setembre, a les barraques de la Festa Major de Vidreres. Què, t'ho repeteixo, que no has agafat l'agenda? 29 d'agost a Sant Hilari i 4 de setembre a Vidreres, a les festes majors respectives als Amics de les Arts. 3 minuts i serem a un quart de 10. I seguim la nit amb la música vitalista i alegre de la mà de les Montses. Radio Marina. Amb una cançó, això sí, molt i molt sensual. Ara ens posem seductors al quilòmetre zero per escoltar Fes-m'ho tot de les Montses.

Si necessites una injecció d'energia positiva per acabar el dia i per fer-ho amb un somriure, esclar, els de Terrassa mai et fallen, els Doctor Prats. I un dels seus grans èxits, Caminem Junts.

Un cant a la Unió. A la celebració Caminem Junts dels Doctor Prats, llançada el 2016, dins el seu disc Venim de Lluny. Aquest 2026 celebren els seus 10 anyets de trajectòria dalt dels escenaris, presentant un espectacle especial acompanyats d'un potent, d'una potent secció de vents en directe. El 29 d'agost, per exemple, estaran a Cervera, la festa de la Clearre de Cervera. El 30 d'agost, a Ripollet, a la Festa Major, amb entrada lliure. El 5 de setembre, a Sant Celoni, de Festa Major també. I el 6 de setembre, a Sabadell. I posem ara al quilòmetre zero una veu femenina molt intensa que està corrent com la pólvora, Julieta i la seva locura.

Obrim ara un petit oasi de calma i calidesa en aquest recorregut musical del quilòmetre zero. Una preciosa i respectuosa reinterpretació d'un clàssic. Amb la veu i el piano de Manu Guix, escoltem aquesta magnífica cançó. Original de Lluís Llach. Que tinguem sort.

Brutal, aquesta versió de tot un clàssic del cantautor Lluís Llach del 1974 dins del seu emblemàtic àlbum titulat I si canto trist. És considerat, de fet, un dels grans himnes de la música en català i ha estat versionat amb molts altres artistes, com, per exemple, aquesta magnífica versió de Manu Guix, que hem escoltat al quilòmetre zero. Quatre minutets i ja serem a 9:45 de la nit i continuem amb els Manel. Amb una d'aquestes bandes que han marcat també un abans i un després en la història musical recent del nostre país. Una lletra intel·ligent i pausada que et convida a la reflexió. A veure què en fem, Manel.

I mentre, mica en mica, la música dels Manel es va esvaint, ja obrim la porta a una banda que, doncs, ens porta energia i talent jove. Les noves generacions que piquen molt fort i que pugen amb molta força. És una banda formada íntegrament per dones, a més a més.

0: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
1: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
1: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
1: Rebem el quilòmetre zero ara a Joan Dausà, que és sempre sinònim d'escalf, d'optimisme, de connectar amb les petites coses boniques de la vida. Escolta aquest missatge positiu que tanta falta ens fa de vegades. Tot anirà bé, Joan Dausà. Trec el cap.

Les primeres notes d'una de les cançons dels Pets. Els de Constantí, que són una de les columnes vertebrals de la història del pop-rock en català, ara amb una cançó ben dolça, ben dolça, ben dolça. Els Pets i Agost.

Sí, sí, quan tens vacances i pots gaudir de l'agost amb la tendresa del temps que passa a poc i que et permet disfrutar de la gent que t'estimes, dels teus amics. És meravellós, és meravellós, sí, sí. Després dels pets, ara en tenim preparada una altra perquè seguixis gaudint, però en aquest cas d'una col·laboració preciosa on es troben la calidesa d'una banda històrica de Manresa amb el color de veu tan personal de la Bet. Arribarem a tres quarts amb Gossos i la Bet i la cançó No és nou.

I seguim el quilòmetre zero ara perquè pugis una miqueta a les revolucions de la nit amb el pop electrònic de Siderland. Una proposta ballable, polida, potent. Es titula Medicina. Medicina.

Ens transmeten l'energia de la vida a través d'aquesta proposta nocturna, urbana, de sintetitzadors i lletres cuidades. Medicina del Siderland. I si els vols escoltar, doncs avui no sé si arribaràs a temps, però toquen a Granollers, a la Festa Major. Altres cites del Siderland també el 18 de setembre a Montornès del Vallès, també de Festa Major, el 2 d'octubre a Martorell, i el 9 d'octubre se'n van cap al Rosselló. Recta final del quilòmetre zero d'avui dilluns, i ara ens marcarem un Oques Grasses. Connectem ara amb el bon rotllo i la genialitat dels d'Osona, amb un dels seus èxits, Jubilar-me.

Ens encanten, eh? Oques grasses, i quina pena que s'estiguin a punt d'acomiadar del món de la música. Esperem que sigui temporal. Faran uns concerts a l'octubre a Barcelona amb 4 estadis olímpics amb les entrades totes venudes. Una cançó super alegre amb una lletra vitalista on potser t'hi has vist reflectit o no. Jubilar-me. I els propers minuts tenim els Whiskins preparats amb el tema On.

0: de sortir si ara deixaré de fingir. Digue'm a mi, quin és el secret per poder dormir a la nit, a la nit.
1: M'aixeco, miro la finestra i fa mal temps. No sé per què altera els meus pensaments. Sé que si faig un esforç les coses podrien canviar, però no tinc les ganes i no sé ni per on començar.

faci, que podré sortir així ara deixar-li de fingir. Digue'm a mi, quin és el secret per poder dormir a la nit, a la nit.

Una de les propostes més elèctriques i amb més personalitat del nou pop urbà a Catalunya, Lau Gibert. I una de les cançons d'aquest 2026, A la nit. I amb ella pràcticament arribem a la fi d'aquest quilòmetre zero del d'avui dilluns, iniciant la setmana. Espero que t'hagi ajudat, doncs, a tancar aquest primer dia de la setmana bé. Fins aquí el nostre viatge d'avui per la música Quilòmetre Zero a Ràdio Marina, la música en català. S'ha passat l'hora gairebé sense adonar-nos-en, almenys per part meva, eh? Però la bona notícia és que demà hi tornem, t'esperem aquí. L'abraçada, com sempre, fortíssima radiofònica de qui t'ha fet costat, Marta Fuerapons. I et diem adeu amb Filippo Landini i els seus bons moments. Que vagi bé, molt bona nit, adeu-siau. Demà més, si passem llista, recorda-ho, eh? A les 9 del vespre.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit